Ja, o sigui, era a vida. Bé, d'aquella que no era perquè no queríem ser a música. I de vella m'hi costa per quant més de nou. Ja tu veus, ahir no va. Ai, madre mia, que s'ha de morir. No s'ho collia no va, eh?